0: una hora con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena SER.
1: Seguís el Mundial en Radio Ontinyent, Cadena SER. Toda la actualidad, els partits, les seleccions i tot el que envolta al Mundial 2026 en la sintonia de la SER. Escolta'ns en Radio Ontinyent, Cadena SER, en l'app de la SER seleccionant Radio Ontinyent i en dispositius Alexa Dient.
2: Alexa, posa Radio Ontinyent.
1: Amb el patrocini de Suinteco, solucions integrals per a la logística.